0: a voi.
1: My body was a TV'd massacre.
0: Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada.
1: Today,
0: avui.
1: My body was a TV'd massacre.
0: Ha sigut una massacre televisada.
1: My body was a TV'd massacre.
0: Quan després d'estar tota la nit
1: perfeccionant
0: el meu anglès,
1: llegint-me
0: totes les resolucions de les Nacions Unides, algú m'ha preguntat: no creu que tot això s'acabaria i deixessin d'ensenyar un dia tant als seus fills?
1: Pause. I look inside of me for strength to be patient.
0: Tota la paciència.
1: Quan
0: la paciència no s'amaga a la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza, pausa. Nosaltres ensenyem vida, Senyor.
2: 1948, Israel estatua, urte hartako maiatzean sortu zena, erakusketa bat antolatzera gonbidatu zuen Bienaleak